0: Roy.
1: Atención, aventureros y amantes de los desafíos. Llegó el momento de perderse en la maravilla del laberinto de Peñíscola, el más grande de España y el tercero de Europa. Descubre un mundo de emociones y diversión mientras te sumerges en este laberinto único. Abierto de martes a domingo de 10 a 20 horas. Una experiencia que no puedes perderte en tu visita a Peñíscola, el nuevo escape room, el laberinto del Minotauro. Sigue la emoción y encuentra el camino hacia la diversión. Visita nuestra web para más detalles y planifica tu visita en laberintodepeñíscola.com. No dejes que te lo cuenten, vívelo tú mismo, con la colaboración de Turisme Comunitat Valenciana.
2: Hi ha moments que ho canvien tot. Este 12 d'agost viu l'univers en primera fila. Viu l'eclipsi total de sol a la Comunitat Valenciana amb seguretat i responsabilitat. No et desplaces si no és necessari i utilitza només ulleres amb certificació ISO 12-31-2-2. Generalitat Valenciana. Més informació en eclipses.gba.es.
3: El 14 d'agost, Vinaròs celebrarà una nova edició del Dia de la Joventut, una jornada plena d'activitats per a totes les edats. Al matí, la pèrgola del Passeig de Blasco Ibáñez acollirà una gran festa de l'espuma i un espectacular inflable aquàtic. I a partir de les 7:30 de la vesprada, la festa es traslladarà al Passeig de Colom amb els concerts de Big Rock Experience, Esther Querol, La Tremenda, Coco i la sessió final de DJ Max. Una proposta gratuïta per a gaudir de l'estiu en família i en els amics. Us hi esperem. Ajuntament de Vinaròs i Casal Jove.
4: El 12 d'agost, prepara't per a mirar al cel. Vinaròs viurà un dels esdeveniments astronòmics més espectaculars de les últimes dècades, un eclipsi total de sol. Durant quasi 2 minuts, el dia es convertirà en nit. Vine als punts oficials d'observació del Fortí i del Santuari de la Misericòrdia amb activitats, informació i repartiment d'ulleres homologades. Recorda, el sol només es pot observar amb protecció adequada. 12 d'agost, Vinaròs, a l'ombra de l'eclipsi. No t'ho perdis.
5: ¿Buscas el hogar de tus sueños? En Cifa Aragón tenemos las llaves que abren las puertas a tu futuro. Sabemos lo que significa encontrar el lugar perfecto para ti y tu familia. Nuestro equipo de expertos está listo para acompañarte en cada paso del camino, desde la búsqueda hasta la firma final. Y con nuestras...
0: Hoy por hoy... Pedro Blanco.

0: Hoy por hoy.
1: Només passa una vegada en més d'un segle. El 12 d'agost mira el cel des d'Alcanar. El municipi es prepara per viure un dels grans esdeveniments astronòmics de l'any. El primer eclipsi total de sol visible des de la península en més de 100 anys. Alcanar serà un dels millors jocs per a contemplar-lo, amb un minut i 37 segons de totalitat i una experiència única que combinarà música, gastronomia, cultura i activitats per a tots els públics. La plaça de Bous, la Moleta del Remei i un espai adaptat a la Fanecada seran els escenaris per viure aquest fenomen extraordinari. Fins al dia de l'eclipsi també podeu descobrir tots els secrets de l'eclipsi amb xerrades, sessions de planetari i activitats per a tota la família. Consulta tota la programació a les xarxes socials de l'Ajuntament d'Alcanar. El 12 d'agost, el cel té una cita amb Alcanar. No te'l perdes. Del 8 al 16 d'agost arriba el moment més esperat, les festes majors de Rossell. Gaudeix de la festa de la Font de Valls, les tradicionals paelles, els actes taurins i la millor música amb la dècada prodigiosa, la gran nit jove amb tributs i DJs i la desfilada de carrosses. No t'ho pots perdre. Aquest agost la festa es viu a Rossell. Organitza Ajuntament de Rossell.
2: Des de sempre, Caixa Vinaròs ha estat un suport fonamental en la convivència del nostre poble, potenciant les festes populars, la cultura, l'art, en definitiva, la convivència entre tots els vinarossencs. Caminem junts, afrontem els reptes que ens planteja el futur. Construïm, entre tots, el futur del nostre poble. Caixa Rural, Caixa Vinaròs, per la nostra gent.
3: Los 100 de Minma Gallery llegan a Vinaròs con premio seguro. Un sofá, un colchón o hasta 500 euros de descuento pueden ser tuyos. Visítanos el sábado 25 en Portal Mediterráneo con lo mejor en sofás, descanso y mobiliario. Los 100 de Minma solo para los 100 primeros. Más info en minma.net.
4: Minma tu espacio.
5: Set al 16 d'agost, Càlig està de festa. 10 dies per a gaudir de les festes patronals, amb revetlles, cercaviles, concursos gastronòmics, dies de bous, activitats per als més menuts i moltes sorpreses més. I el 10 d'agost, a les 20 hores, no et perdes la tradicional entrada de bous a l'estil calitjó, declarada Festa d'Interès Turístic Provincial. Vine a Càlig i gaudís de 10 dies de festa, tradició i germanor. Festes patronals de Càlig.
6: ¿Y la Costa Azul? ¿Qué era la Costa Azul? Vamos a ver. Un sembrao. Vivían peor que nosotros, ya veis.
7: Pero aquí tenemos el castillo más viejo de Aragón y el manantial de los Tres Caños.
6: Que todo el que bebe agua de esa tarda un mes en curarse.
7: Y el puente romano, construido por el emperador Adriano en el siglo I, antes de Jesucristo.
6: ¿Y de qué nos ha servido? ¿Quién viene ahora? Nadie. Estamos olvidados. Y lo que es peor, atrasados. Lo que hay que hacer es cambiarlo todo. Ponerse al día y hacer aquí la costa.

0: en exclusivos cursos y catas. Además, podrás adquirir los productos de su tienda, disfrutar la cocina de su elegante restaurante y conocer las ventajas de pertenecer a su exclusivo club privé. Vive una experiencia única y auténtica en el corazón del vino y el aceite. Para más información y reservas, llama al 673-216-280 o visita la web www.bodegas.es. Bodegas Besalduc, una experiencia inigualable.
1: El 12 d'agost, prepara't per a mirar al cel. Vinaròs vibra un dels esdeveniments astronòmics més espectaculars de les últimes dècades. Un eclipsi total de sol. Durant quasi dos minuts, el dia es convertirà en nit. Vine als punts oficials d'observació del Fortí i del Santuari de la Misericòrdia amb activitats i informació.
2: En la cadena SER, Hoy por Hoy.

0: Molt bon dia a tots i a totes, benvinguts a l'Oi por Oi del dia d'avui de Ser Maestrat, dia 7 d'agost del 2026. Avui contem amb la regidora del PP i la presidenta de l'OACSE a Benicarló, Sònia Foix, i a banda contem amb l'entrevista a les reines de Càlids de les festes patronals 2026, Akira Borràs Anglès, reina de les festes i representant de l'associació Moute, i a Elsa Sancho Castell, reina infantil de les festes 2026, que es comencen precisament avui, on seran presentades com a màximes representants de les festes patronals de Càlids 2026. Hola, molt bon dia a tots i a totes i benvinguts a una secció més de l'Oi por Oi del dia d'avui. Avui conto en la regidora del PP de Benicarló i en la presidenta de l'OACSE, Sònia Foix. Moltíssimes gràcies per vindre.
1: Moltes gràcies per la vostra invitació.
0: I bueno, parlem perquè aquesta setmana vos heu reunit tant tu com el alcalde de Benicarló a Castelló amb la consellera Elena Albalat per a parlar dels centres de dia. Quin balanç fa d'aquesta trobada?
1: Un balanç molt positiu. Va ser una trobada, una reunió prou extensa, prou llarga, en la qual vam tractar tots els temes que tenien referència en les residències i centres de dia de Benicarló i una valoració molt positiva.
0: I bueno, m'has comentat, no, que sobre les residències, sobre els centres de dia, quins han sigut els principals assumptes també d'aquesta reunió?
1: Bé, pues, primerament els assumptes que portàvem i hem portat i hem tractat en la reunió, pues, ha sigut el conèixer pues el benestar de les persones usuàries, dels treballadors que tenim en tots els centres, i sobretot pues, bueno, de quines maneres podem abordar pues que pues millorar com bé sabem el centre és el dia a dia.
0: I així de la reunió, amb el compromís que les principals demandes del municipi seran ateses.
1: Sí, sí, de fet, una de les prioritats que nosaltres sempre ens hem marcat, junt també en conselleria, que són les demandes que sempre hem tingut en ells, no? Ha sigut l'atenció a les persones, que a més la consellera en este cas pues, bueno, ho porta ja també de vocació, podem dir. Vull dir que és molt atesa en estos temes, igual que els directors generals, que també estaven presents en la reunió. I sí, de fet, la prioritat màxima ha sigut la economia, que en la economia, que en aquests diners que ens puguen injectar nosaltres allí podem fer molt, molt més, podem pues, tindre, incrementar d'alguna manera el personal, que ja el vam incrementar ara fa 2 anys, que també vam tindre un augment en les subvencions i pues, mos va facilitar aquesta tasca, així com pues, totes les mancances que puguen haver a nivell d'inversions que puguem tindre.
0: Bueno, s'han injectat 6 milions d'euros a Benicarló. En què es traduirà aquesta inversió per als veïns i les veïnes del poble?
1: Pues per als veïns i veïnes, els 6 milions d'euros que bueno, és notícia i no podia ser menys, que fora una gran notícia. S'invertís igual en els centres socials especialitzats, com són les residències i centres de dia, en el qual tots els residents i usuaris estan totalment beneficiats per l'atenció que tenen diàriament, i a més pues, en altres aspectes de la ciutadania, com pugui ser pues, que ja hi hagués relacionat en la part de serveis socials, en este cas ho porta el regidor Carlos dels Horts, però bueno, pues la part del menjar a casa, de l'atenció domiciliària, tots els serveis que també tenen en la Farola, en l'edifici La Farola, sí, municipal en Benicarló.
0: I bueno, esta inversió permet d'alguna manera consolidar els serveis que ja estan allà a Benicarló, o també obrir la porta a formar nous projectes?
1: Pues sempre que tenim noves inversions, com en este cas, ens obri la porta i tant a formar, a poder pensar ja en nous projectes que tinguem ahir. Per a nosaltres sempre ja coneixent, no?, més profundament totes les mancances que en este cas pues hem trobat, no?, i han tingut els centres de dia i residències, pues en este cas totes aquestes mancances les coneguem ja bé, en este cas jo particularment, perquè estic ahí al front cada dia, i això ens obrim projectes, pues, sobretot a que Benicarló puga necessitar, pues, una ampliació, no?, de places, sobretot en centres de, en centre de dia. Benicarló té en este moment un centre de dia de 16 persones, estem parlant de persones majors, centre de dia de persones majors, perquè a més té un centre de dia per a persones amb discapacitat de 10 persones, que en este cas està en la residència de discapacitats en el Collet. I aquesta ampliació de places és fonamental. Nosaltres pensem que sí, que una ampliació en unes places geriàtriques són importants, però sobretot en centre de dia, perquè al final és el primer pas, no?, que han de donar les persones majors, i després, bueno, ja, pues, depèn de les necessitats que puguen tindre, pues ja passa a residència.
0: I considera que aquesta quantitat de diners és suficient per a cobrir totes les necessitats actuals en relació a serveis socials del municipi?
1: Suficient no són mai. Suficients no són mai. Són molt importants, i tant. I estem contents perquè ja en el 2024, no t'ho havia millor comentat, sí que en el 2024 ja vam tindre una ampliació del mòdul, en el qual ja ens va permetre, pues, crear aquestes 10 places que van crear en l'OACSE, i a part de altres coses. Suficient no ho és mai. Ara tornem a tindre aquesta ampliació i tornarem a demanar, per al pròxim any, tornarem a demanar una nova ampliació, clar que sí. Perquè suficient, i més en l'aspecte de serveis socials i en les persones majors i en alguna, pues, bueno, en algun requeriment, bueno, en discapacitat o diversitat, no hi ha mai suficient. Igual que en la resta de ciutadania. Sempre hem d'aspirar més.
0: Totalment.
1: Sempre en la vida, sempre hem d'aspirar més. Bueno, per lo menos jo és el que penso,
0: no,
1: que,
0: i tant, i tant.
1: Que sempre no te pots quedar mai en el que tens, sinó sempre, pues, anar escalant un poquet més en lo que pugues, i siga bo per a tu.
0: Totalment. I bueno, com a presidenta de l'OACSE, quin és el paper que desenvolupa aquest organisme a Benicarló per a la gent que no conega el que és?
1: Pues mira, és una bona pregunta, i m'alegro molt de que me l'hagués preguntat, perquè l'OACSE, si no estàs molt vinculat, no tens aquesta necessitat, no acaba de ser conegut. I l'OACSE, com bé el nom diu, és un organisme autònom de centres socials especialitzats. En este cas, el pressupost que estem treballant durant l'any és superior als 4 milions i mig d'euros. A mi sí que m'agrada destacar que d'aquests 4 milions i mig d'euros, l'Ajuntament injecta 200.000 euros. No injecta els 4 milions i mig d'euros, perquè tot allò ho aconseguim de les subvencions que tenim, de, en este cas, de conselleria, que enguany serà encara un poquet més. Per a ciutadans de Benicarló, l'Ajuntament, el pressupost que té és molt, molt, molt més superior. I en este cas, per als ciutadans que fan ús dels centres de dia i de les residències, de l'Ajuntament rep 200.000 euros. Sí que és cert que abans l'Ajuntament injectava més diners, però bé, en esta legislatura, que és la que jo te puc parlar, que és la que estem parlant, l'Ajuntament ha injectat 200.000 euros. Vam començar en 300.000, bueno, vam començar nosaltres en 300.000, i hem aconseguit, pues, que gràcies a aquestes subvencions de conselleria, que l'Ajuntament tinga que injectar menys, i 200.000 euros és que és un 4%.
0: Sí, sí.
1: De tot un pressupost de l'OACSE, que ja parla en l'Ajuntament, pues, no he fet el càlcul, però no sé si deu arribar a un a un 1% o un 0, vull dir que és important, no?, que la ciutadania en este cas ho sàpiga, perquè la gestió que fa l'OACSE, que estem allí treballant, igual que estem els estan, bueno, els directors i els directors de centres, els funcionaris que estan a la seu, que són 3 persones. Vull dir, no són més. Són 3 persones en la seu, i són, a més, pues, com a director de cada centre i residència, hi ha un director o directora de cada centre o centre de dia, i a més, tot l'equip tècnic que hi ha detrás, que és molt, treballadors socials, fisioterapeutes, bueno, tot l'equip tècnic que hi ha detrás, no vull mencionar-los perquè me deixaré algú i no me vull deixar ningú, i tots els auxiliars, igual siga de menjador, de cuina, de manteniment, etcètera, no? El paper que fa l'OACSE és molt, molt important en Benicarló, però molt, a més és un treball diari i constant, és el dia a dia, dia a dia, dia a dia, dia a dia. I a més del dia a dia, hem de pensar en nous reptes i nous projectes que contínuament ho estem ahí pensant, no? De fet, també, no sé si és alguna pregunta, a lo millor que me vols fer, a lo millor jo aquí m'estic...
2: Sí, endavant, jo no problema.
1: Expandint, però de fet ja tenim de nou en projecte, no? Ja tenim quasi el contracte fet per a la setmana que ve, d'una nova figura en l'OACSE, en la seu, que és una TAG, una tècnica de l'administració general, i que ens facilitarà molt la gestió que ja es fa, i es fa molt bé, sobretot per tota la gent que t'he comentat, i ens facilitarà molt més que la gestió encara siga més portadora, no? Que poguéssim facilitar-la.
2: I, bueno, jo, una pregunta personal. Com se gestiona, bueno, com te gestiones sent presidenta de l'OACSE i a banda regidora al poble?
1: Pues també és una bona pregunta. Jo dedico el no sé si el 100 o el 200% de la meua persona, de la meua vida. Jo tinc una gestió ja de per si, qui me coneix de fa molts anys, ho sap, que sóc bastant àgil, val? I el que faig és pim pam pum, o sigui, ara estem en l'OACSE, pues estem en l'OACSE, que és la major part del dia, ja t'ho dic, en l'OACSE continuo, i després pues me gestiono durant el dia, pues alguna hora, pues algunes hores, i de dir, pues avui me dedico en la meva agenda, pues a l'OACSE, per supost, perquè te dic que és totalment pues t'absorbis, sí. Val? Totalment, i me dedico ja en la resta d'hores pues a estructurar-me. Jo soc molt, m'organitzo molt, sí. I perquè si no és impossible.
2: No, òbviament.
1: És que si no és impossible, que si no te pots tornar boja. Me organitzo pues en comerç. De fet, venint cap aquí estava parlant de comerç, perquè tenim este cap de setmana un comerç al carrer. I estava parlant de comerç, a part d'altres coses, i després en falles, que falles no són només la setmana de falles, els fallers ho sabem i ho saben, falles són tot l'any, i pues durant, quan no és tan, anem a dir, tan intens, no?, el treball en falles, pues bé, pues és qüestió d'anar pensant en tot allò que es pot fer en un futur.
2: Sí.
1: Pues la meva gestió me gestiono així. Sí, i dedicar-me pues totalment. Però totalment, ja no només en el dia a dia, de dilluns a divendres, matins, tardes, perquè jo igualment, si igual per exemple en comerç, que moltes vegades les reunions solen ser per la tarda o falles igual, pues no tinc problema. Yeah. La veritat que pues la meva gestió i la meva voluntat va ser dedicar-me al poble, a l'Ajuntament, en tot el que poguera pues donar, i és el que estic fent.
2: I bueno, tornant a l'OACSE, quin és l'estat actual dels centres socials especialitzats del municipi?
1: Pues bé, l'estat actual, pues cada un té la seva manera de portar. Entonces, pues te diré si vols per cada centre,
2: sí,
1: o
2: mateix.
1: Bueno, l'estat actual ara mateix, general, anem a començar per ahí, l'OACSE tenia unes 100 places aproximadament de... No, 109 places, si no m'equivoco ara, o 108 de personal en total. I, bueno, l'ampliació que vam fer ja l'altre any, ne tenim 119, en este cas. Poc a poc anem incorporant. Ara mateix tenim tots els centres en direccions, tots. Això és important, perquè bueno, tenim a cada centre un capità, un capità de barco. Jo vinc de família marinera.
2: Ah, mira.
1: I empleo molt, utilitzo molt
2: el
1: vocabulari mariner, també. I bueno, pues tenim ahí el capità, que en cada un dels centres que estan treballant pues, molt bé, la veritat que ho estan treballant molt bé i ho estan dirigint molt bé. I bé, pues, millores sempre fan falta, sempre. Però nosaltres, bueno, des de l'OACSE, este any passat ja, vam fer una modificació pressupostària per a fer moltes inversions que calien en cada un dels centres. Enguany ho tornem a fer, en aquestes inversions que calen, i bueno, l'estat ara mateix és positiu.
2: I hi ha algun projecte així important que vulgueu impulsar des de l'OACSE en aquesta legislatura?
1: Sí. El projecte que teníem bueno, que jo de moment hem impulsat important des de la direcció de l'OACSE i en, bueno, en este cas en presidència i els nostres companys, el projecte fonamental era pues esa estabilització del personal. Ja vam fer una estabilització de personal, tenim un tant per cent estabilitzat. Anem a treballar en la estabilització del personal que queda pendent. No sabem si podrem arribar a estabilitzar-lo tot, però per lo menos ja tindrem aquest tant per cent elevat que el personal també li dona aquesta estabilitat, i això és molt important. I la creació de noves places. Tenim en projecte creació de noves places en cada un dels centres. No puc anomenar-les ara perquè sempre portem en meses de negociació i en comitès d'empresa portem aquests assumptes i no m'agradaria avançar-los, però sí que és un projecte. I a més, la creació de noves borses de treball, i això ho saben, noves borses de treball de totes les diguem de tots els càrrecs, no?
2: Sí.
1: De cada una de les figures que té el que tenen els centres i que necessiten. Això és un projecte molt important. Un altre projecte que tenim ahí i que ja hem començat un poquet, era la digitalització de l'OACSE. Perquè l'OACSE pues, no estava digitalitzat. Ja van començar en la plataforma del CEDIPU ALBA, que ahir ja van començar en el... No recordo ara si va ser final de 2023, o crec que ja va ser... voldria pensar que va ser març del 2024. La data ara mateix te l'estic dient un poc de memòria i el temps passa molt ràpid.
2: Però sí que van
1: començar en aquesta digitalització, no? Que bé, jo pues, en el principi quan firmava que en l'OACSE estàs tots els dies firmant, tot el que puga haver i per haver, estàs tots els dies contínuament i perquè sempre és que és tots els dies, és que és heavy, és tots els dies, tots els dies. I vam començar firmant els papers en el... firmats a mà, molts, però alguns també firmats en l'autofirma, que bueno, no deixa de ser digital, però és que ja després, quan ja vam passar la plataforma en l'Ajuntament, en CEDIPU ALBA, pues això és una meravella.
2: Claro.
1: Això és una meravella. Pots firmar des de l'ordinador, pots firmar des del mòbil que ho tens instal·lat, i ho pots fer, vull dir que és una meravella i avances moltíssim, perquè en el moment en què es puja una, es diuen providències, es diuen resolucions, contractes de treball, en el moment en què es puja ja algo, automàticament ja ho estàs firmant. I això s'adelanta molt, perquè si no el funcionari també està allí esperant a que firmes. Exacte. Vull dir que això és continuo, i això és un projecte, això és molt important. La digitalització, però ja és que no només la digitalització de l'organisme com a tal, sinó la digitalització de totes les residències i centres de dia. Això és un bou que me van dir, que quan me van dir això ho has d'agafar en molta força, dic, me dono igual. Però és que s'ha de fer, perquè jo, a part, jo soc molt digital també, en el sentit de que tot el que pugues aprofitar-te d'això per tal d'avançar i poder agilitzar, pues és important. Total. La veritat. Per a tres aspectes, a lo millor no tant, però per a poder agilitzar el tràmit és superimportant. I poder digitalitzar les residències és molt important, el que les auxiliars puguen portar o bé un mòbil o una tableta en la que puguen indicar tot el que se li ha fet a cada resident, la psicòloga del centre que puga anotar allí tot el treball que li ha fet a un resident o a un usuari d'un centre, el infermer que també puga dir, pues avui l'atenció la tenia tal i s'estava marejant, per dir algo.
2: Sí.
1: Això s'anota ara, vull dir, no és que no s'anote, se porta tot el control, però no està digitalment. Entonces, claro, a l'hora d'anar a buscar és més complicat.
2: Total.
1: I això és molt important. És una de les coses que en reunió en conselleria vaig aprofitar també per a comentar, i la veritat que se van alegrar molt de que tinguérem aquest projecte ahir en marxa.
2: Pues sí, totalment.
1: Sí.
2: I bueno, també una part del finançament es va destinar a les residències de Sant Bartomeu i al centre de dia 9 d'octubre. Què suposa este suport econòmic per a aquests centres?
1: Pues mira, sobretot per al centre geriàtric Sant Bartomeu, perquè el centre de dia, com és un centre xicotet, sí, i sempre quan van demanant, se'ls atén, sempre se'ls atén a tots, però no són tantes les necessitats que té, sobretot per al centre geriàtric Sant Bartomeu, li suposa poder crear aquestes noves places que te parlava abans, que al centre geriàtric també ne van. La digitalització també serà molt important, i hi ha tres inversions que ara estan previstes, que bueno, des del centre ja s'han demanat, des de direcció, i ja les tenim ahí incloses per a poder fer.
2: Bueno, la residència i el centre de dia per a persones amb discapacitat també ha rebut rebrà una bona sí, part del finançament. Quina valoració es fa sobre això?
1: Pues igualment, la valoració igual en una residència com en l'altra, pues es dona d'alguna manera aquesta tranquil·litat, no, perquè aquí no pots baixar mai la guàrdia i no la pots baixar mai, però d'alguna manera els ajuda a lo mateix, no, a poder tindre pues alguna nova plaça, en este cas en la residència en el Collet de Discapacitats i en Sant Francesc, pues alguna figura que no tenen ara i que és molt important per a ells.
2: I bueno, també es parla dels equips d'intervenció social, de dependència, d'ajuda a domicili, inclusió social. Quins d'estos serveis està experimentant com una major demanda al municipi?
1: Pues bé, això te ho podria explicar millor, pues en este cas el regidor de serveis socials, però sí que és cert que l'atenció domiciliària és important, és una demanda que tenen i bueno, l'atenció també que puguen tindre allí en els serveis, perquè quan en comissions ens porten les estadístiques i el treball que estan fent i tot allò que estan treballant des de la Farola, en este cas, que es treballa allí des de serveis socials, pues seria digne ja també de que pogueren exposar-ho, perquè fan molt de treball, però molt de treball, yeah. De veritat. Estan treballant moltíssim els serveis socials a Benicarló.
2: I jo, com a última pregunta, quina importància té el fet de que la Generalitat i l'Ajuntament treballen de manera tan coordinada, en matèria de serveis socials?
1: Pues és molt important, perquè la col·laboració entre les administracions i la coordinació que poguéssim tindre és, al final és lo tot. No? Això és un dit molt popular nostre.
2: Sí.
1: És lo tot. I és cert. I és cert, perquè quan les administracions van de la mà i bé, pues te donen eixa mà, pues, per a poder-te reunir, per a poder estar com ara que vam estar vora 2 hores de reunió i que vam poder tractar tots els temes que teníem, que ens preocupaven i que sabem que d'alguna manera podrem tindre aquesta solució, no? per a donar millor servei al poble i a les residències, és molt important aquesta coordinació. Jo, de fet, a manera personal, i l'alcalde te diria el mateix, segur, estem molt contents, sobretot en esta part, no? En esta conselleria, perquè contínuament, si tenim algun dubte, volem saber com fer alguna cosa, què podem fer o en què ens poden ajudar, ens donen la mà. I és una col·laboració, coordinació directa.
2: Total.
1: Pues és molt important.
2: Jo, per la meva part, moltíssimes gràcies, Sònia. No sé si hi ha alguna coseta que vulguis comentar o... ¿Algo?
1: Sí, bueno, pues la entrevista, la veritat que ha sigut molt positiva, no? Ve que, bueno, les preguntes que m'has fet m'han ajudat a traure tot allò que d'alguna manera voldria que la ciutadania sapigués de Benicarló. Benicarló té, com ben dit, pues, esos 5 centres, perquè al final entre residències i centres de dia són 5 centres que gestionem totalment des de l'OACSE en esta ajuda que tenim de conselleria, que és pràcticament total, per a poder-lo gestionar, i pues sí que m'agradaria que la ciutadania, en este cas, pues que tinguera en compte que no és fàcil, perquè no és fàcil, igual això que tot el que es puga fer, però que estem aquí per a treballar i que pues donar el missatge de tranquil·litat, de que nosaltres no baixem la guàrdia mai, que si en algun moment tenim pues un bajón de personal, pues perquè han hagut baixes o perquè pues circumstàncies personals d'algun treballador i tal, que nosaltres des de l'OACSE no baixem mai la guàrdia, que contínuament estem treballant per a cobrir aquests llocs de treball que ara, per exemple, estan coberts, i a més que, bueno, que tenen les portes obertes de l'organisme, de l'OACSE, qualsevol ciutadà que necessite del nostre servei, que tinga, pues, que vulga saber com és la residència o com és el centre de dia, que vulga informar-se perquè té alguna persona que puga necessitar d'este servei, que ens pregunte, que nosaltres allí tenim les portes obertes.
2: Moltíssimes gràcies, Sònia, per vindre i, bueno, per comentar-nos tot el que ens has comentat, que la gent també sàpiga pues, tota la informació, perquè al final és molt important, i moltíssimes gràcies.
1: Moltes gràcies a vosaltres. Gràcies.
3: Només passa una vegada en més d'un segle. El 12 d'agost mira el cel des d'Alcanar. El municipi es prepara per viure un dels grans esdeveniments astronòmics de l'any. el primer eclipsi total de sol visible des de la península en més de 100 anys. Alcanar serà un dels millors jocs per a contemplar-lo, amb un minut i 37 segons de totalitat i una experiència única que combinarà música, gastronomia, cultura i activitats per a tots els públics. La plaça de Bous, la Moleta del Remei i un espai adaptat a la fanecada seran els escenaris per viure aquest fenomen extraordinari. Fins al dia de l'eclipsi també podeu descobrir tots els secrets de l'eclipsi amb xerrades, sessions de planetari i activitats per a tota la família. Consulta tota la programació a les xarxes socials de l'Ajuntament d'Alcanar. El 12 d'agost, el cel té una cita amb Alcanar. No te'l perdes!
4: El 14 d'agost, Vinaròs celebrarà una nova edició del Dia de la Joventut, una jornada plena d'activitats per a totes les edats. Al matí, la pèrgola del Passeig de Blasco Ibáñez acollirà una gran festa de l'espuma i un espectacular inflable aquàtic. I a partir de les 7:30 de la vesprada, la festa es traslladarà al Passeig de Colom amb els concerts de Big Rock Experience, Esther Querol, La Tremenda, Coco i la sessió final de DJ Max. Una proposta gratuïta per a gaudir de l'estiu en família i en els amics. Us hi esperem. Ajuntament de Vinaròs i Casal Jove.
5: En el Paseo Colón y a orillas del mar estaremos el 9 de agosto en una nueva edición de Nit de Compres al Passeig, de las 5 de la tarde a las 12 de la noche, desde la Biblioplaya a la pérgola del Paseo Colón. Tus comercios de proximidad, hacemos turismo. Nit de Compres al Passeig, el 9 de agosto. Asociación de Comerciales de Vinaròs, Ayuntamiento de Vinaròs, Regidoría de Comercio.

0: passat el 16 d'agost, Càlig està de festa. 10 dies per a gaudir de les festes patronals, amb revetlles, cercaviles, concursos gastronòmics, dies de bous, activitats per als més menuts i moltes sorpreses més. I el 10 d'agost, a les 20 hores, no et perdes la tradicional entra de bous a l'estil Calitjó, declarada Festa d'Interès Turístic Provincial. Vine a Càlig i gaudis de 10 dies de festa, tradició i germanor. Festes patronals de Càlig, del 7 al 16 d'agost. T'esperem!
1: Hola, molt bon dia i benvinguts a una secció més de l'Oi por Oi del dia d'avui. Avui tinc el plaer d'estar en les reines de les festes de Càlig 2026. Estic en Kira i en Elsa. Primer que res, moltíssimes gràcies.
2: A tu.
1: I bueno, jo vos volia preguntar com vau viure el nomenament de ser reines.
2: Pues jo, per exemple, jo me pensava que no me tocaria, perquè de menuda també vaig ser dama. I pues no vaig tindre aquesta sort, però per exemple ma mare sí, i pues jo tenia molta il·lusió, i quan me va tocar estava, vamos, que no sabia ni on estava, i estava molt contenta.
1: Normal. I tu com vas viure?
3: Pues jo volia ser reina, perquè com la meva tia també va ser reina i va dir que ho va passar molt bé, jo me feia molta il·lusió ser reina.
1: I quin és l'acte que més espereu, que esteu més ansioses perquè passe?
2: Jo, per exemple, la presentació. Per discurs i tot això.
1: I, bueno, entenc que sí, haveu somiat alguna vegada en representar a Càlig, entenc que tu ja havies ser dama, però ara com a reina?
2: Sí, sí, perquè ma mare, com va ser, m'ho contava que era molt xulo i pues, jo tenia ganes de veure el mateix que ella.
3: Sí, jo també.
1: I com han sigut els preparatius d'aquests mesos?
2: Uf, pues, per exemple, en les faldetes i coses d'estes en mantons i tot això, jo això m'ho va portar ma abuela perquè és modista i tot m'ho ha fet, però per exemple va buscar vestits i tot això, pues, entre ma mare, jo i ma abuela ho han fet tot.
1: I tu com ho has viscut?
3: Pues hem anat a Castelló, hem baixat, sí. I també la meva abuela m'ha fet la bandera pel carrer, al balcó.
1: I hi ha algun acte que tingueu especials nervis o que vos faci una mica de respecte?
2: El primer, la presentació, perquè és el primer, i després sí. Jo com a representant de l'Associació Esportiva Moute, pues el flash mob, perquè és on ballem totes i pues, com jo represento en aquesta associació, pues, tinc nervis també.
1: Bueno, tu?
3: Sí.
1: També? I enguany, bueno, compartiu l'experiència de ser reines, com és la vostra relació?
2: Tu què creus? Bonata?
3: Sí, molt bona. Sí, sí.
1: I bueno, havíeu tingut ocasió de compartir actes abans o és la primera vegada que vos coneixeu? Entenc que Càlig també és un...
3: No, ja mos coneixeu.
1: Sí, mos coneixeu d'abans, no? I què espereu viure d'aquesta experiència?
2: Pues viure-la amb molta il·lusió.
3: Sí, en viure totes. Les festes amb molta il·lusió, perquè enguany són moltes.
1: Què sou més, grans o menudes?
3: Grans.
2: Som 12 grans en mi i en ella són 5.
1: I bueno, com és la relació entre totes?
2: Pues molt bona. Sí, des del primer dia ja m'ho vam anar a dinar i tot.
1: Sí. I quin valor creieu, bueno, te pregunto més a tu, que tenen les tradicions festives per a les noves generacions dels pobles?
2: Pues mira, així en les tradicions, pues en les festes fem que els més joves que estiguem ahí, perquè si no estem a les festes, no sé, les festes són molt xules per disfrutar.
1: Pues sí, totalment. I quan passen els anys i mireu enrere, què espereu recordar d'aquest 2026?
2: Pues, tu què esperes, Elsa?
3: Pues...
2: Recordar és una felicitat,
3: sí,
2: que sí?
3: Sí.
1: I què és el que més vos agrae de les festes?
2: Pues... arreglamos i portar vestits. Sí. A més que m'encisa.
1: Sí?
2: Sí.
1: I, bueno, està el de la presentació... Sí, els regionals, sí. Quin més teniu?
2: Esta, de del regionals n'hi ha dos. Està el que portem toqueta i després el que portem mantón. I a part està el vestit blanc i després ja el que portem per les nits i els actes.
1: Que guai, que Esteu il·lusionades?
2: Sí.
1: I, bueno, ja com a última coseta, què missatge li voldríeu donar a la gent de fora perquè vinga a les festes de Càlig?
2: Pues que són molt xules i molt boniques i que vinguin a disfrutar-les amb molta il·lusió com nosaltres les disfrutarem.
3: Sí.
1: I tu què li diries?
3: Que vinguin perquè són molt boniques i ho passaran superbé i feliç.
1: Molt bé, pues moltíssimes gràcies i bueno, que gaudiu de la vostra setmana i de les vostres festes.
2: Gràcies.
3: Gràcies.
0: Del 7 al 16 d'agost, Càlig està de festa. 10 dies per a gaudir de les festes patronals, amb revetlles, cercaviles, concursos gastronòmics, dies de bous, activitats per als més menuts i moltes sorpreses més. I el 10 d'agost, a les 20 hores, no et perdes la tradicional entrada de bous a l'estil Calitjó, declarada Festa d'Interès Turístic Provincial. Vine a Càlig i gaudis de 10 dies de festa, tradició i germanor. Festes patronals de Càlig, del 7 al 16 d'agost. T'esperem!
4: Arriben les festes d'agost a les cases d'Alcanar. Del 14 al 23 d'agost t'esperen 10 dies plens de música, tradició, cultura i activitats per a totes les edats. Revetlles, concerts, actes populars, espectacles, gastronomia i l'ambient únic d'una vila marinera que viu les seues festes com ningú.
5: Som la Coca-Cola i els mentos.
4: Este estiu fes parada a les cases d'Alcanar. Retroba't amb la festa, la mar i la millor companyia. Consulta tota la programació a les xarxes socials de l'Ajuntament d'Alcanar. Vine i viu les festes d'agost de les cases d'Alcanar.
5: I tu quina llengua que tens i la cara i la tens, que bonic quan t'enganxo rient.
6: Hay un rayo de luz que entro por mi ventre.
0: Vuelve.